Héctor Barea, Ricardo Arias y Miguel Ángel Bosio. Equip Afició i Mestalla. Junts a per la victòria. Este dissabte, el València Celta a la Ràdio del Sentiment. ADN València Club de Futbol.

0: contigo ahí está.
1: Han escuchado una reemisión del programa ¿Cuánto sabes del Valencia?
2: Hola, soy Fulquier. Si queréis, podéis seguir los partidos del club en la radio oficial. Chao, un abrazo.
3: El Valencia Club de Fútbol es l'ambaixador d'una terra de valentia. Una terra de foc, art i sabor. Una terra de pólvora, mar i germanor. Una terra que s'alça més forta quan tot està perdut. Que no es va rendir en el passat i que no ho farà en el futur. Unint mans, fang, esperança i coratge. La terra i la valentia que està en la nostra història, que està en la nostra sang, que està en el nostre escut. Només volem cridar-li al món com som. Inspirar als altres a atrevir-se a ser valents i donar el màxim en cada moment. Atreviste a alçar-te amb més força quan tot parega perdut. A ser admirable dins i fora del camp. Atreviste a alçar la bandera de la nostra terra, de la nostra llengua, del nostre sol. Atreviste a somiar. Atreviste a ser valent. València Club de Futbol. Terra de valentia.
1: València Club de Futbol. Amb el racisme, tolerància zero. VCF Ràdio. Alzira Ràdio, La Ribera 107.9. A la Costera, Canal San Ràdio 107.4 i Josa FM 107.2. Safor Ràdio 87.6. Per a la Costera i la Canal de Navarrés, Blu Ràdio 90.2. La Maxi Ràdio, al Camp de Morvedre i al Palància 103.9. I per a tot el món, valenciacf.com, i també pots escoltar-nos per l'app del València. Connecta't al sentiment. Connecta't a VCF Ràdio. VCF Media.

0: She's in love with him. With him. Very much.
1: Hola, sóc Vicent Abril. Escolta tots els nostres partits en la ràdio oficial del club.
2: Arranca la lliga. La 2026-2027 comença a caminar. Una temporada especial per ser la última del nostre santuari, on la unió farà la força. I precisament amb la força de Mestalla volem sumar els primers 3 punts en joc. Este dissabte, des de les 6 i mitja i per VCF Media Radio, l'app, el web i el canal de YouTube, València Club de Futbol, Real Club Celta de Vigo. Un autèntic partidàs que podràs disfrutar amb la narració de Josep Rovira i els comentaris de Víctor Barea, Ricardo Arias i Miguel Ángel Bosio. Equip, afició i Mestalla, junts a per la victòria. Este dissabte, el València Celta, a la ràdio del sentiment. València. Al cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou Mestalla arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació, preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats, per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any. Amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània, les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís: honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa.
3: Hola, soy Joel Fontanet, jugador del Valencia Mestalla. Sigue la actualidad de la Academia del Valencia en VCF Media Radio.

0: van a escuchar una reemisión del Partido del Valencia.
1: Este es l'11 del València que vol continuar guanyant avui així a Mestalla per a continuar allunyant-se la zona de descens en la porteria el de Macedònia. Stole Dimitrievski, defensa per al de Guadalupe, Dimitri Fulquier en banda dreta, parella de centrals. El Sevilla que està en Antamés en cada partit, José Copete, avui acompanyat pel suís Erai Xomert, el substitut de César Tàrrega. La banda esquerra per al canterà, per a Jesús Vázquez, el doble pivot en el centre del camp per al Wii capità del València, el de Denia Pepelu, acompanyat pel suís Filip Urinich. Les bandes per al Sevilla, per a Luis Rioja i per a la cobra Arnau Danjuma, en la davantera l'argentí, el vikingo Lucas Beltrán i el golejador d'este València, Hugo Duro. Per part de l'Espanyol de Manolo González, en la porteria el serbi Marco Dimitrovic, defensa per a Rubén Sánchez, Fernando Calero, Leandro Cabrera el capità i Carlos Romero, el de Torrent, format en l'Acadèmia del València, centre el camp per a Pol Lozano, Urco González, les bandes per a Jofre Carreras, Ramon Terrats, mitja punta per a Pere Milla i en la davantera estarà Roberto Fernández. Xiularà el canari Hernández Hernández. És el primer partit que li xiula al València esta temporada. L'any passat, així en Mestalla, va pitar la victòria davant el Girona. Ojalà, pues, continue donant-li sort Hernández Hernández en este partit al València. Ahí se va a guardar ixe minut de silenci, con diem per la memòria de Alberto Pla, jugador de la dècada del 50 del València, i per ixa terrible tragèdia ferroviària en Adamuz, en Córdoba. 45 morts. Minut de silenci, així a l'estadi de Mestalla.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: I en la nostra secció, la Fundació Té Una Vida, continuem parlant de com previndre, combatre l'obesitat infantil. I avui una cosa que és molt interessant i novedosa, perquè vostès se van a donar compte avui de lo important que són les noves tecnologies, els mòbils, les tablets, en fi, moltes més coses que també ajuden a previndre i combatre l'obesitat infantil. Per això avui anem a parlar amb un enginyer, sí, un enginyer i no un metge.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: Obrim secció de la Fundació Te Dona Vida. Tenim un dels representants dels servicis mèdics de l'Acadèmia del València per a que ens parlen d'alguns assumptes que poden ser d'interès vostre. Avui un tema interessant. El dia no convida a parlar del fred, però, doctora Aliaga, què tal, com estem? Bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada.
1: Bueno, el fred està allà al costat i n'hi ha que protegir-se. Ja dic que avui el dia no ha acompanyat per parlar del fred, perquè bueno, hem estat per damunt dels 20 graus i la gent dirà, anem a parlar de fred? Pues sí, anem a parlar de fred perquè bueno, a partir de diumenge diuen que baixen molt les temperatures, no?
2: Això és el que s'ha publicat i donat que és un tema que a nosaltres ens afecta prou perquè són moltes les consultes que fem al llarg de l'hivern per este, diguem, problema i que afecta realment moltes vegades a hores d'entrenament dels deportistes, doncs crec que és important parlar-ho.
1: Bé, doncs anem a parlar d'eixe fred, d'eixes coses que venen sempre vinculades en el fred. Evidentment, fa fred, estem fent esport a l'aire lliure, estem fent esport en esta època de l'any en la que ja pues, a partir de les 6 de la vesprà ja és de nit, n'hi ha molta humitat i evidentment és més fàcil refredar-se. Així que d'aquest assumpte anem a parlar en el dia d'avui i esta és la primera de les preguntes que tenim per a vostè.
3: Hola, soy Mario y quiero saber por qué nos constipamos.
2: Bé, n'hi ha un cúmul de circumstàncies que totes juntes són les que acaben afavorint aquesta circumstància. El primer que tenim que saber és que la majoria de quadres als que denominem refredats estan associats a mecanismes, a microorganismes de tipus virus que estan en l'ambient i que també estan alguns en la flora nostra habitual i que per certes circumstàncies del clima o de la nostra immunitat interna totes aquestes circumstàncies favoreixen que puguen créixer de forma desmesurada en el nostre cos i organitzar una sèrie de problemes que són els que nosaltres qualifiquem com catarro comú, com refredat, que en funció de cada persona després pot evolucionar a un simple quadre o banal o pot evolucionar a una complicació com pot ser una infecció bacteriana o pot ser una complicació en una persona al·lèrgica que pugui tindre una rinitis associada a un asma, etcètera, etcètera. El cap és molt ampli, però bàsicament s'han de quedar en que n'hi ha una circumstància infecciosa de tipus víric, que n'hi ha un component climatològic, a vegades natural o a vegades, després ho parlarem, artificial, i n'hi ha una immunitat personal que per qualsevol circumstància pot haver-se alterada i que favoreix que aquests microorganismes creixin.
1: Per exemple, si estàs a país de defenses, més fàcil constipar-te o refredar-te, no?
2: Efectivament, en aquest aspecte de les defenses és una de les coses que ens agradaria parlar.
1: Molt bé. Anem, per tant, amb més qüestions vinculades al que pugui ser refredats en aquesta època de l'any. Una segona pregunta, també per aclarir conceptes.
4: Soc Izan, vull saber si és el mateix un refredat que una grip.
2: No és el mateix, encara que pugui tindre una sintomatologia semblant. El tipus de virus que ocasiona la grip és un virus diferent al virus que ocasiona els catarros. I diguem que és un virus més complicat i que el quadre associat a la grip pot engreujar-se molt més que el d'un catarro comú. Per això normalment n'hi ha vacunacions per la grip, perquè pot ocasionar més problemes, i realment no s'ha aconseguit una vacuna per als refredats, primer perquè n'hi ha diversos microorganismes involucrats, i segon perquè realment la immunitat que creen no és tan gran com per poder assegurar que no vas a tornar a caure, perquè n'hi ha altres circumstàncies que són de les que hem parlat.
1: Així que diferència entre la grip i el refredat, sempre se diu el refredat pues, té menor durada o pot prolongar-se en el temps, la grip sempre se parla d'allò de una grip se cura en 7 dies medicant-se o 7 dies en el llit, és a dir, el mateix. Anem precisament en una qüestió vinculada en com abordar el que puguen ser la forma, no?, de tractar una grip. Tercera pregunta.
5: ¿Son útiles los antibióticos para curar un constipado?
2: En principi no. Com hem dit, estan associats a quadres de microorganismes de tipus víric que no tenen cap resposta a l'antibiòtic, d'acord? sí que pot ser útil en el cas de complicacions, quan ja tenim quadres d'amigdalitis associats o un quadre de sinusitis associat perquè ha hagut una hiperproducció de mucositat i s'ha acumulat en algun lloc del cos i això, si no se pot alliberar, se pot infectar, aleshores pots i deus donar un antibiòtic, però de principi el quadre catarral no deu de tractar-se en antibiòtic.
1: Anem amb la següent pregunta, que va, evidentment, vinculada a esta. Quarta pregunta.
6: ¿Qué medicamentos nos pueden ayudar a evitar un resfriado?
2: Esta es la pregunta del millón. Perquè les receptes i receptes que es fa en una consulta per quadros catarrals, per tratar el moc, per tratar la tos, per tratar el dolor de gola, el dolor de nas, són milers i milers. Efectius? Pues depèn molt de les persones. Sí que tenim una xicoteta classificació en el que podem dir una medicació de tratament simptomàtic pot ser el tractament el paracetamol o el ibuprofeno, que són medicaments que sabem uno més analgèsic, l'altre més antiinflamatori en funció de lo que tinguem a la vista. Després, medicaments que es poden apoyar, que bàsicament són els mucolítics, els expectorants, en funció de la sintomatologia. Els antitussius, que són uns medicaments que la majoria d'ells no solen tindre massa efecte i que entendim a cada vegada els metges receptar-los menys. I després està tota la medicació d'apollo. La medicació d'apollo inclou moltíssimes substàncies. A mi m'agradaria que quedara dins del tractament l'aport de vitamina C com un facilitador de la immunitat personal, de la millora de les mucoses i d'altra sèrie de... i que així el tenim pràcticament natural i no fa falta ni medicar-la.
1: Sempre s'ha dit, bueno, me vull allò meu dia, te menges una taronxa al dia i no te refredes.
2: Exactament, o un suc de llima, en un poc de mel... Després podem trobar apoyo en substàncies que ens favoreixen la respiració, com els eucaliptos o els baos, que també es fan nostres àvies, que tot ve des d'allí i realment funcionen. I després tindre molt en compte que gran part de nostra immunitat passa per una bona hidratació. Si les mucoses estan ben hidratades, poden resistir molt millor l'atac d'un d'aquests microorganismes i realment gran part dels refredats que nosaltres veiem en la pràctica nostra així en la ciutat esportiva, si ferem una vista en arrere per a veure on estava la causa principal, de vegades no és tant el canvi de clima que pot ser, però moltes vegades està enllaçat en un defecte en la hidratació de les persones. Per això insistim sempre molt en això, també.
1: Pues mira, això s'interessa, no? N'hi ha que beure contínuament, això que se parla de 2 litres d'aigua al dia, aproximadament, per a estar ben hidratat i per a, pues, en aquest cas, pues, no refredar-se. També un bon consell que vos dona el doctor Aliaga. Estem parlant, així, en aquesta secció de la Fundació Dona Vida, de com actuar quan tens un refredat i què és exactament un refredat, però ara jo crec que aquesta pregunta per acabar és una de les claus. La cinquena pregunta en el dia d'avui.
7: Soc Omar i vull saber com es pot evitar un refredat.
2: Pues, esquemàticament, vos el vaig a dir tal com hem parlat. Hem d'estar ben hidratat, hem de prendre molta vitamina que ve enllaçat, perquè tu, si tenim la sort que tenim així de tindre bones taronges i bones llimes per fer bons sucs, el suc de taronja i de llima és ric en vitamina C i a més de portar aigua aporta la vitamina que te va ajudar. Hem de tindre molt de cura en els canvis de temperatura. Avui en dia l'eixida dels vestidors sol ser un moment clau per tindre una entrada de procés, perquè sabeu que allí l'aigua calenta i el vaho, tota la humitat que n'hi ha en obrir la porta, tot això es modifica i passem al fred i n'hi ha que tindre molt de compte en eixir ben sec, en que la roba estigui ben seca, en ràpidament anar a casa i anar ben abrigadet, perquè
1: I en el moño també. L'altre dia estava veient així enfront una mare que estava en el secaor, en el eixugacabells, el xiquet, i estava donant-li, perquè clar, tenia el moño un peliu llarg, i clar, i si has d'entrenar, te dutxes, i si és en el moño manyat, pues el constipat està ahí.
2: Hem de tindre sempre en compte que l'exercici físic és un dels elements de merma de la immunitat més important. Vull dir, tu quan acabes un entrenament, el teu cos està treballant de valent i la teua immunitat per aquest moment no està per a esperar qualsevol tipus de bitxo que li vinga. Entonces és un moment en el que ells aprofiten, d'acord? Si ràpidament, primer, evitem el possible que tinguem aquest canvi de temperatura brusco que genere un canvi ambient dins de la persona que aprofite aquest virus per infectar-nos, pues millor que millor.
1: Molt bé. Bueno, pues ahí teniu una sèrie de consells de com evitar refredar-se, de com actuar en el cas de que tingues un refredat, un constipat. I bueno, pues a partir d'ara, quan vinga el fred, ara quan vinga este diumenge, a abrigar-se, a seguir estos consells que ens dona el doctor Juan Aliaga, i a tractar de fer que al llarg de l'hivern no n'hi hagi molt de refredat.
8: Hola, afición. Soy Iker Córdoba. Sigue la Radio Valencia todos nuestros partidos.
9: Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo inunda de naranja nuestra tierra, esa que nos ha visto nacer, forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única, la de dos iconos que comparten su ADN, siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo, sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean, dando lo mejor de nosotros, unidos, tots a una veu, porque somos una tierra de valientes, de esfuerzo, de sentimiento, de orgullo. Una tierra mediterránea que ve cómo este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt Valencia. Amunt TM.
10: Mi padre siempre me decía que Mestalla es un templo, que en él se han vivido tardes de pólvora y color, y que cada asiento te cuenta 100 historias diferentes.
11: ¡Ay, perdón!
10: Mestalla es donde viven los valencianistas para siempre, donde te conviertes en eterno, como los del doblete de 2004. Nos hicieron ser el mejor equipo del mundo. La pasión del 71. Y el sonido de la traca con el gol de Formenta. Incluso los inicios de Montes y Cubéis, pasando por la delantera eléctrica. Un sentimiento eterno. Estos asientos nos han visto animar hasta quedarnos sin aliento. Porque venir a Mestalla es un viaje por la historia.
12: Un agua, porfa.
13: Son 125 pesetas.
10: Y hoy en la grada no falla nadie, hasta los que ya no están. Papá, ese es mi asiento.
14: También es el mío.
9: Mestalla es eterno.
15: Hola, soc Jaume Durà. No el pergues els meus gols en la ràdio al València. Amunt!

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació et dona vida, així estem, amb els integrants del cos mèdic del València Club de Futbol, els integrants del cos mèdic de l'Acadèmia del València Club de Futbol, en esta secció que ens ajuda sempre a tindre més informació, no? I més dades a l'hora de poder actuar en qualsevol incidència. Avui, a més, ve de la mà d'una novedosa aplicació de mòbil, que també la medicina va modernitzant-se, i també hi ha aplicacions per al mòbil que són molt interessants des del punt de vista sanitari. Anem a parlar tot això amb el doctor Juan Aliaga. Juan, què tal, com està? Molt bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada.
1: Avui, en el mòbil en la mà, en una aplicació que és molt xula. Me ho estava comentant abans, però m'agradaria que ens explicara, no? A tots els oients d'UVCF Ràdio, a tots els pares, a tots els nanos, com és esta aplicació que t'ajuda també a tindre més informació des del punt de vista sanitari.
2: Pues sí, és una aplicació que neix d'una necessitat, i és la de intentar reduir en lo possible la mortalitat en els casos més greus de parades cardiovasculars, que sabeu que és un dels ítems sanitaris més cridaners en la nostra funció. A partir d'aquesta necessitat, des del cos metge de la UEFA, en uns col·laboradors que són companys nostres d'altres clubs d'Espanya, se va pensar en una aplicació mòbil senzilla on es podrà explicar de forma ràpida i visual què és el que hi ha que fer quan trobem en un camp de futbol pues un cas d'una parada cardiorrespiratòria.
1: És una aplicació que és per a qualsevol mòbil, no? Per als d'Android, per als d'iOS, per a tot tipus, qualsevol persona, no fa falta que sigui un metge, sinó qualsevol persona se pot baixar aquesta aplicació, que com se diu? Quin és el nom exacte? Què fem per trobar-la?
2: Bé, l'aplicació es diu CPR11, l'11 és evident perquè estem parlant de futbol i són 11 jugadors, i el que s'ha fet és aprofitar aquesta relació del futbol per fer una explicació en 11 senzillets passos que estan pensats no per a metges, que també, però que està pensat per a que qualsevol persona que estigui en un camp de futbol en el qual no hi hagi un servei metge, que són la majoria, pues, puga traure d'un problema greu a una persona mentre arriben els serveis sanitaris que puguen fer-se càrrec de la situació.
1: Així, nosaltres ja tenim l'aplicació CPR11, se l'havien descarregat abans de fer esta secció amb el doctor Juan Aliaga, evidentment, i bueno, ja tenim així descarregada l'aplicació i veiem que n'hi ha, així, quan l'obris, 11 passos, efectivament, 11 passos vinculats en el tema del que estem parlant en el dia d'avui, que és en el cas de que tingues algun futbolista que te'l trobes en quina situació?
2: Bé, el primer que tenim que saber és definir la situació, i és el que ens diu el primer pas en el que vam parlar, que diu ràpido reconocimiento.
1: Pues anem a apretar-li, doctor. Apretem el botonet així que posa ràpido, número 1, ràpido reconocimiento.
3: Si vemos que un jugador cae y cuando nos acercamos le encontramos inconsciente, se trata de una parada cardíaca. Podemos sospechar una situación de parada cardiorrespiratoria cuando un jugador colapsa súbitamente sin que necesariamente haya sufrido un impacto, no responde a los estímulos.
2: Es decir, el explicador y nos va a decir que básicamente nos haremos a trobar cuando un jugador colapsa súbitamente, es decir, cau a terra súbitamente, si es que has tingut ningún traumatisme previ o ninguna situació que te faci pensar que ha hagut una relació directa, és a dir, s'ha desmaiat, no sabem per què, podem estar en un cas. Què és el que ens determinarà? Probablement que el jugador no respon a ningú estímulo quan arribem al seu costat i que, a més, no respira amb normalitat. Pot ser no respirar amb normalitat o pot ser inclús que no respire.
1: Ese seria el primer pas, no? El reconèixer que estem davant d'una parada cardiorrespiratòria en un futbolista, en un jugador, en un xaval que de sobte pues, cau a terra, se desmaia sense que n'hi hagi pues, ni un xoc, ni una entrada, ni res de res. Anem al segon pas. 2. Evaluació i col·locar boca amunt.
3: Coloque al jugador boca arriba manejando el cuello con cuidado. estimule al jugador.
2: Una vez han trobat que la persona que ha caigut realment té problemes de respiració i sí que tenim que tindre en compte que una sacudida, un espasme, no ens pot fer pensar que no realment està sol, perquè aquestes situacions d'espasmes poden ocórrer en una parada cardiorrespiratòria. Entonces, hem de tindre molt en compte que una vegada se trobem en el cas a la persona que està corrent això, tenim que tindre en boca per amunt. Segons els que ha caigut, tindrem que manejar el coll en compte. Ja hem parlat altres dies dels problemes dels traumatismes. Evidentment, una persona que es desmaia pot haver caigut de qualsevol manera i pot haver-se lesionat el coll, i això hem de tindre en compte. ¿Vale? Una vegada el tenim en aquesta col·locació, hem d'intentar estimular el jugador, comprovar que ell emetís una resposta que pot ser una resposta dolorosa o una resposta auditiva o visual, és a dir, un golpet. Si coneguem el nom, dir el nom, contesta, respira, t'encuentres bien, en força, ¿vale? Tot això sempre hem d'intentar, una vegada trobem aquesta persona així, anar ja avisant al 112.
1: Correcte, que ese serà el següent pas. Quan ja han comprovat que aquesta persona pues igual no està acabant de reaccionar al que estem tractant de fer-li, arriba el tercer punt. Veiem així, en l'aplicació de la que estem parlant, esta CPR11, una aplicació que diem, pues podeu descarregar qualsevol persona al vostre telèfon mòbil, i si vos trobeu una situació de necessitat, pues tindre ahí una primera informació, si és que no teniu cap sanitari al vostre costat. Com diem, tercer punt, demanar ajuda. Anem a apretar també este botonet.
3: Si el jugador no responde, pida ayuda llamando al teléfono local de emergencias. En Europa, 112. Solicite que le traigan un desfibrilador.
2: Molt bé, exactament. Ja us heu avançat abans. Nosaltres, si tenim l'equipació habitualment, no ho fem, però diguem que és important, i a nosaltres ens cursem d'atenció, encara que siguem personal sanitari, a no ser que treballem ja directament en un SAMU o en un quadre que ja portem, que siguem nosaltres l'últim escaló de l'urgència, també és convenient sempre cridar al 112, atenció, perquè tinguem sempre en el més ràpid possible l'atenció a aquest pacient. Sabem, i d'això ens heu ficat inclús en l'aplicació, que si podem i si tenim capacitat de tindre, tindríem que demanar el desfibrilador que habitualment en quasi totes les instal·lacions esportives hauria d'haver, sobretot en categories altes, i si ho aconseguim seria ideal tindre almenys una descàrrega en els primers 3 minuts des de que ocorreix l'episodi. Això moltes vegades no podem tindre-ho perquè evidentment desfibrilador no n'hi ha en tots els llocs. Nosaltres hem aconseguit ja tindre un desfibrilador portàtil que portem als partits on anem nosaltres, per sempre tindre això recollit, i així en la ciutat esportiva també ne tenim equips ja preparats, perquè és molt important la rapidesa en aquests casos.
1: Ahí el que passa és que també qui estigui escoltant no es pot pensar, ui, jo no vaig a tocar un desfibrilador, com vaig a saber jo fer alguna cosa, no? Jo m'esperé que vinga algú a que siga ahí l'encarregat, però clar, el problema és, i si resulta que per molt que haig avisat ràpidament i que per molta pressa que se donen, igual aquests minuts són essencials, no?
2: Sí, però n'hi ha que tindre en compte que en totes les instal·lacions públiques en les que n'hi ha desfibrilladors, que avui en dia no només són les instal·lacions esportives, també en els aeroports, en les estacions, tots aquests llocs públics, habitualment, i junta l'aparato, té que haver gent de l'abast de la instal·lació que has que ha fet algun curs de formació, que són cursos molt senzills. Els aparatos avui en dia són semiautomàtics, vull dir, l'únic que tens que saber és ficar els electrodos, i l'aparato normalment ja té una imatge que te fica quan tens que ficar-los, un botonet de on-off, on l'aparato analitza el pulso cardíaco que hi ha i analitza si necessita una descàrrega o no la necessita. Aquesta senzilla maniobra ja solventa el 90% dels problemes. No fa falta ser metge. Quan arriba el metge ja se va encarregar d'altres coses. Però aquestes coses, una persona en una xicoteta formació pot tranquil·lament solucionar aquest problema.
1: Bé, doncs ahí teniu, de moment, estos tres primers passos d'esta aplicació CPR11, que ja diem, se la pot descarregar qualsevol persona, i sempre és important tindre-la en el mòbil, i així si vos trobareu en un món donat pues una persona que podeu sospitar que té una parada cardiorrespiratòria, sabríeu com reaccionar. De moment hem repassat tres passos, n'hi ha molts més passos Que això, doctor, anem a deixar-ho per a següents edicions de la Fundació Te Dona Vida.
2: Sí, anirem a poc desgranant tota la mangrana, que és, la veritat és important i és una de les funcions més importants nostra, que és la formació i sobretot la prevenció en aquest tipus. No hi ha sols els traumatismes i totes les coses menors, que està molt bé que ho fem, perquè a més ajudem molt als entrenadors, que moltes vegades se veuen els que van sense este suport metge o sanitari de xicotetes coses, inclús aquestes coses que poden ocórrer, pues està bé que tinguin aquesta formació, i si no mos poden sentir, però almenys que algú els pugui contar a on poden tindre aquesta informació de forma senzilla.
1: I ja sabeu, esta aplicació de mòbil de la que avui hem estat parlant, CPR11, una aplicació on en 11 passos, de forma molt ràpida, te diuen què has de fer, que has de trobar-te en un futbolista, en un xaval, en una persona pel carrer, que també te pot passar, pues, que pugues sospitar que ha tingut una parada cardiorrespiratòria. Pues, ja diem, una aplicació, te la descarregues en el mòbil, CPR11, i te pot donar unes indicacions. Pues bé, doctor, les següents setmanes anem desvelant més passos d'esta aplicació i segur que n'hi ha més aplicacions per ahí de mòbil, de primers auxilis i de coses que poden ser interessants, que estarem a l'espera de que vostè ens conte.
2: Perfecte, pues així estarem, per anar informant-vos.
4: Valencianistas, soy André Almeida. Escucha todos nuestros partidos en la radio oficial del club.
5: Fa més de 100 anys ens ensenyaren a estimar-te i a sentir els teus colors. En tu hem après a ser valents, a seguir fidels i a mantindre'ns units. Hem après un joc que es fa bategar el cor cada vegada més i més fort. Un joc d'il·lusió, d'arrels compartides, de tots a una. Fa anys ens ensenyaren a estimar-te. Ara, juguem junts. Cervesa Astúria, patrocinador oficial del València Club de Futbol.
6: Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50, en pleno centro de nuestra ciudad. Vive una experiencia única e innovadora a la hora de realizar tu compra. Podrás adquirir las equipaciones del Valencia Puma de esta temporada y todos los productos oficiales del club. Te esperamos de lunes a sábado de 10 a 21 horas y domingos y festivos de 11 a 20 horas. Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50. ¡Es una pasada!
7: VCF Media, VCF Radio.

0: VCF Radio, la radio oficial del València Club de Futbol.
1: Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del València Club de Futbol i després està VCF Media Radio. Un equip de professionals de primer nivell t'ho conten tot del nostre equip, amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu, així.
2: Javi Guerra, dins Javi Guerra!
1: T'informem cada dia amb rigor.
3: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols. César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
1: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
4: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
1: Sense oblidar-nos del Mestalla.
5: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
1: Ni del femení.
6: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir de ahí afrontar un año muy exigente.
1: Ni de la Academia.
7: Y el juvenil se va a proclamar campeón d'un torneig a La Palma, Gran Canària, va guanyar la final al Real Madrid.
1: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Hors, les llegendes Àries i Bocio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio. Un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol.
8: Bona vesprada, els parla Mestalla. La meua gespa l'ha enxafat llegendes de totes les èpoques. I en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història. La història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en este estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, ho sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns. Recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives i tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna i que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
1: VCF Media Radio. 24 hores al dia parlant del València. Mateix club, nova era.

0: Hola, soy Aymar. No te pierdas mis goles en la radio del Valencia. ¡Amunt!
1: Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del València Club de Futbol i després està VCF Media Radio. Un equip de professionals de primer nivell t'ho conten tot el nostre equip, amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu, així.
2: Javi Guerra, dintre, Javi Guerra!
1: T'informem cada dia amb rigor.
3: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols. César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
1: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
4: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
1: Sense oblidar-nos del Mestalla.
5: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
1: Ni del femení.
6: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir de ahí afrontar un año muy exigente.
1: Ni de la Academia.
7: Y el juvenil se va a proclamar campeón de un torneig a La Palma, Gran Canaria. Va a guanyar la final al Real Madrid.
1: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Ors, les llegendes Àries i Bocio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio. Un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol. Escolta VCF Media Radio des de qualsevol part del món per l'app i el web del València Club de Futbol. I ara en el teu cotxe, a través de CarPlay o Android Auto. Escoltar la ràdio del sentiment mai havia sigut tan fàcil.
8: Hola, soy Raúl Jiménez, portero del València Mestalla. Escucha todos los partidos nuestros en la ràdio del club.

0: buscas entre... Han escuchado una reemisión del programa ¿Cuánto sabes del Valencia?
1: VCF Radio, la radio oficial del Valencia Club de Fútbol.
2: Bona vesprada, els parla Mestalla, la meua gespa, l'han xafat llegendes de totes les èpoques. I en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història. La història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en este estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, ho sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns, recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives. I tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna i que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
3: Son eternas las miradas, los nervios, las llegadas, nuestras manos apretadas. Eternas las subidas y bajadas, el dolor en el pecho, soñar que no tenemos techo. Nuestros padres, nuestras madres, nuestros viejos, los que vinieron de lejos. Eternos los que se fueron y los que nunca se movieron. La cantera. Eternos los cuartos y las semis. Las finales. Eterno nuestro llanto, nuestro canto y quererte tanto. Levantarse, enrabietarse y pelear nuestras ganas de ganar. Eternos los pases, los regates, los remates y marcar. Las remontadas, las ligas ganadas, las copas levantadas. Tocar el cielo. Eterna la ilusión. Es eterno nuestro amor.
0: Un sentimiento eterno.
4: Hola, soy Tere Morato. Seguís la actualidad del Valencia Femení a VCF Media Radio.

0: guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club. El nou Mestall arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any. Amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània, les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís. Honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa! Valencianista ahorra repostando con la tarjeta Bonus BP del Valencia Club de Fútbol. Si eres socio o aficionado del Valencia Club de Fútbol, puedes beneficiarte de un descuento directo al repostar carburantes BP Ultimate. Si aún no dispones de la tarjeta, puedes solicitarla totalmente gratuita en las tiendas de Mestalla y Colón. ¿A qué esperas? Aprovechate del ahorro.
1: Hola, soy Mario Glaver, jugador del Valencia Mestalla. Sigue la actualidad de la Academia del Valencia en VCF Media Radio.

0: Marc campió d'un torneig a la Palma, Gran Canària, va guanyar la final al Real Madrid.
1: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Hors, les llegendes Arias i Bosio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio. Un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol.
2: Cent anys d'història. Etern el sentiment. Eterna és l'il·lusió i les ganes de guanyar. Blanc i negre, tots els partits del València a VCF Ràdio Safor. 87.6, la ràdio del sentiment.
3: Hola, soy Fulquier. Si queréis, podéis seguir los partidos del club en la ràdio oficial. Chao, un abrazo.

0: networking y experiencias únicas durante todo el año. Si quieres más información, visita la web de Hospitality Now Mestalla o reserva tu cita en el Experience Center y elige ya tu lugar en el nuevo hogar del valencianismo. Valencia. Al cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou Mestalla arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any, amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània. Les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat, un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís: honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa.
1: Hola afición, soy Gamón. Sigue en la radio del Valencia todos nuestros partidos.

0: El millor de VCF Media.
1: Hola, soy Jesús Vázquez. Escolta tots els partits en VCF Media Radio.
2: El Valencia Club de Fútbol es l'ambaixador d'una terra de valentía. Una terra de foc, art i sabor. Una terra de pólvora, mar i germanor. Una terra que s'alça més forta quan tot està perdut. Que no es va rendir en el passat i que no ho farà en el futur. Unint mans, fang, esperança i coratge. La terra i la valentia que està en la nostra història, que està en la nostra sang, que està en el nostre escut. Només volem cridar-li al món com som. Inspirar als altres a atrevir-se a ser valents i donar el màxim en cada moment. Atreviste a alçar-te amb més força quan tot parega perdut. A ser admirable dins i fora del camp. Atreviste a alçar la bandera de la nostra terra, de la nostra llengua, del nostre sol. Atreviste a somiar. Atreviste a ser valent. València Club de Futbol. Terra de valentia.
0: València Club de Futbol. Amb el racisme, tolerància zero.
3: Hola, soy Vicent Abril. Escolta, es partís del Mestalla en VCF Media Radio.

0: que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
1: Ni del femení.
2: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir de ahí afrontar un año muy exigente.
1: Ni de la Academia.
3: Y el juvenil se va a proclamar campió d'un torneig a La Palma, Gran Canària, va guanyar la final al Real Madrid.
1: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Ors, les llegendes Àries i Bosio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio, un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol.
4: Bona vesprada, els parla Mestalla, la meua gespa. L'han xafat llegendes de totes les èpoques i en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història, la història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en este estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, ho sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns. Recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives. I tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna. I que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
5: Hola, soy Luis Rioja y no te pierdas nuestros partidos en la radio del Valencia.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació de Dona Vida, aquesta secció que posarem en marxa fa unes setmanes gràcies a la Fundació del València Club de Futbol, gràcies també als integrants del cos mèdic de l'Acadèmia del València, que cada setmana pues, tenim una cita perquè ens ajuden a tindre una millor visió del que és fer esport

0: Cor UVCF. Els millors consells de salut pels professionals del valencià.
1: I aixòs bons consells, avui ens els apropa una de les doctores del València, Cristina Pérez. Què tal, com estem?
2: Bon dia, encantada d'estar així amb vosaltres.
1: Anem a parlar avui d'un tema que a mi em pareix, la veritat, que molt interessant. Conversàvem abans de començar esta conversa, valga la redundància, que hi ha molt que parlar, no?, sobre el que són les valoracions mèdico-esportives d'aptitud, allò que... per aquells que no sàpien estar per tant tècnica, no? És allò que veiem, no? Eixes proves que es fan abans de començar la temporada o quan hi ha un fitxatge per veure que el jugador està bé, no? Que està en condicions òptimes, en condicions aptes per a poder competir.
2: Correcte, correcte. Són els estudis que nosaltres fem, aquestes valoracions, el que ens permeten és detectar factors de risc o situacions inclús de malaltia que poden haver donat o no símptomes i que puguen suposar un risc no només de lesions, sinó temes vitals. Això és el més important, el que més ens preocupa.
1: Parlem de tot aquest treball, no, totes aquestes proves que es fan de manera prèvia, de manera preventiva també, per evitar qualsevol esglai durant la temporada, no, en aquest cas.
2: Correcte. Sí, perquè hi ha coses que són molt òbvies. Si una persona té una malaltia que el porta a estar ingressat a l'hospital, sap que té un problema, però hi ha vegades que persones joves que fan esport, que es troben fantàsticament bé, no es poden imaginar que tinguin un problema. No sempre és així. Pot haver un problema cardiològic que no doni símptomes i avui en dia tenim recursos per a detectar a temps tots aquests possibles problemes o la major part d'ells.
1: Evidentment, quan pensem en les proves, no, en totes les proves que es fan de manera prèvia, moltes vegades vinculat a l'esport, pensem, pues, que estiga bé muscularment, que no tinga cap lesió, no, el que més es mira, no, o dona la sensació que més es mira, però tal volta, a nivell de salut global, és el menys important, perquè és cert que sí que te va condicionar que hi hagi una lesió o no, o un problema muscular, o sí, o de qualsevol índole, però després hi ha altres que són els que són perillosos de veritat per a la vida.
2: Sí, sí. Fixa't que parlem de valoracions mèdico-esportives, perquè són àmplies, ara si vols sí, parlem un poquet en què poden consistir, però tenim molt clar que cuidar el cos és molt important i en un esportista és essencial i busquem tenir les millors condicions per un bon rendiment, i clar, és bàsic, però és que vigilar el cor i altres òrgans, però particularment el cor, pot salvar vides. Perquè aquí un dels temes que ens preocupen sempre és la mort sobtada en els esportistes. Sí, sí. Sempre és un núvol negre que està per damunt nostre i que intentem evitar, perquè es pot evitar en moltes ocasions. No és l'únic, però és el que més por ens fa.
1: De fet, recorde que crec que ja des de fa algunes temporades, en este cas la Federació Valenciana ha inclòs també alguna prova en este sentit, dins de el mínim, no, que exigeix per a competir, però m'explicaves, no, que en València es va més enllà, no? I si vols, comencem per els majors, no? Per explicar un poc aquestes proves que veiem en la tele, que te veiem moltes vegades en aquests vídeos en les instal·lacions d'IMED, UCV, en aquestes proves d'inici de temporada. Així les valoracions són molt completes, no? Amb prova d'esforç i tots els anàlisis pràcticament possibles.
2: Sí, molt completes, evidentment. Doncs sí, en aquestes valoracions de pretemporada que refereixes al primer equip, tant masculí com femení, inclús el filial, fem pràcticament les mateixes proves, s'inclou tot el que és una història clínica del jugador, tots els antecedents que pugui tenir de salut i de lesions, així com els seus antecedents esportius, la situació en l'equip, etc. També familiars, és important conèixer antecedents familiars, sobretot de temes vinculats a les cardiopaties, a mort súbita, tot això. I també fem una exploració física global, però el que és més específic per lo que tu m'estàs preguntant, el que fem és un electrocardiograma de 12 derivacions en repòs, que ja ens dona moltíssima, moltíssima informació. fem una ecocardiografia Doppler del cor, que és una ecografia, perquè els oients ens entenguin, sí, sí, igual que fem quan una senyora està embarassada per veure el fetus, no? Es pot veure com és el cor en moviment, es poden mesurar les parets del cor, es pot veure les vàlvules com tanquen i s'obren, tot això, i fem el que és molt, molt significatiu, que és la prova d'esforç, en la qual, quina diferència hi ha? Pues que durant la prova d'esforç nosaltres mirem l'electrocardiograma, aquesta funció cardíaca, i en alguns casos també els gasos expirats, per a veure des del repòs fins a l'esforç màxim i després durant la recuperació com s'adapten tots els òrgans, anem a dir, vitals, durant l'esforç en aquests esportistes. I a més, aquestes proves ens permeten determinar quin metabolisme energètic utilitzen de forma predominant en cada nivell d'esforç, i això ajuda a conèixer la capacitat de rendiment que pot tenir aquest esportista, quin consum màxim d'oxigen, quins umbrals té, i personalitzar les càrregues i el tipus d'entrenament. I això de fet es fa servir, sí, clar. O sigui, són aspectes de salut, no només de salut, sinó de rendiment. I en això afegim després, de forma particular i personalitzada, les proves d'imatge pertinents. Hi ha jugadors que, a més de tot això, s'emporten altres proves de tipus radiològic o de ressonàncies, etc. I també fem les analítiques de sang i d'orina, que ens donen idea de la salut global i dels aspectes també de condicions del sistema immunològic, etc.
1: Evidentment, són unes proves molt completes, per com dius, adaptar al detall, no?, qualsevol càrrega, qualsevol circumstància dels i les futbolistes, però també per a, com diem a l'inici, no?, descartar qualsevol tipus de patologia, qualsevol, entenc que, indicador que puga fer que ens hagin de preocupar, no?, per la salut.
2: Doncs sí, perquè podem pensar que una persona jove que fa esport, que se sent forta, no té cap problema de salut, perquè si no li ha passat mai res, què ha de tenir? No té res. Mentida. O sigui, això, que no ho sapiguem, que no ho veiem, no vol dir que no hi sigui. I, de fet, es demostra que periòdicament detectem factors de risc i, en ocasions, patologies que es poden relacionar i que, de fet, es relacionen en la freqüència o la possibilitat de patir una mort sobtada. Això és molt important. I en futbol no és l'únic esport on es donen, però és un dels esports que, per la seva exigència, és més prevalent el tema de la mort sobtada. Per tant, aquestes proves ens identifiquen moltes vegades aquests problemes abans de que donin la cara, i es poden resoldre. És que la gràcia és que avui dia sabem que molts dels problemes que poden associar a aquest risc es poden tractar i es poden resoldre a temps.
1: Estem parlant del més major, d'aixes proves completes, però com això, en este cas en el València, en els serveis mèdics, es trasllada a l'acadèmia, per exemple, a aquells més menuts que també tenen els seus exàmens, les seves proves, en la ciutat esportiva de Paterna.
2: Doncs sí, el fet és que la llei no ens obliga a fer anualment o bianualment una revisió d'aquest tipus, però nosaltres, per la nostra tranquil·litat, cada any, i com a mínim cada dos anys, tots els xiquets i xiquetes de l'acadèmia tenen una revisió en la que s'inclou l'exploració física, la història clínica, tant personal com familiar, i un electrocardiograma de 12 derivacions de tots aquests xiquets i xiquetes que estan en la nostra acadèmia. En el cas de que per la història clínica, per l'exploració física o en aquest electrocardiograma que fem basal a tots, detectàrem alguna anomalia, demanem les proves complementàries pertinents, abans inclús de que tingués símptomes. I també, per sort o per desgràcia, diria per sort, hem detectat casos importants i que s'han pogut conduir a temps de tenir cap disgust.
1: La veritat que és algo que, com dies abans, no? És un núvol que està per ahí i que moltes vegades no li volem prestar atenció, i crec que està molt bé explicar això. I jo volia preguntar-te, per fer un poc, perquè estem explicant el que es faci en el València, per fer un poc de pedagogia també, en este cas, per exemple, les acadèmies internacionals o, en este cas, les nostres escoles conveniades, i és que, almenys, no?, el que exigeix federació, aixes proves i revisions, que se facin sí o sí, no? Que ningú pense de dir, bueno, perquè moltes vegades passa dins de, pues, el barull, no?, del dia a dia dels clubs, que tractes de solventar moltes vegades el paperet per a que tinga la fitxa federativa, la llicència, però que estem posant en risc algo molt important, no?, com és la salut.
2: Sí, jo crec que això no té excusa. Pense que sóc de partidària que aquestes revisions, les valoracions s'han de fer sempre en qualsevol xiquet que comença una activitat física, una activitat esportiva, especialment de competició, la primera volta, sempre, obligatòriament, i el més desitjable fora que, si no cada any, mínim cada dos anys, es feren a tots, a tothom. Per bé que es trobi fantàsticament bé, perquè ja dic, no sempre donen la cara.
1: I per últim, ja per acabar, el consell per als aficionats, és una conversa que, mira, com nosaltres moltes vegades coincidim en els viatges, en el filial, moltes vegades hem eixit el tema, per exemple, de les proves d'esforç o d'aquestes valoracions que ens hem de fer, pues, també no traslladar que la gent, que en l'esport que faça, si fa ciclisme, running,
2: sí, sí,
1: quan t'aplega ja a certa intensitat, no, perquè fa els entrenaments i demés, que es mire, no? Que acudisca a centres especialitzats i que es faci alguna prova per a estar tranquil.
2: Per favor, no costa tant. I com a mínim en començar, sobretot en començar, perquè de vegades em pregunten, els pacients em pregunten, quan és el millor moment per fer-me una prova d'esforç? En quin moment de la temporada? Pues, si no te l'has fet mai, al principi, quan abans millor, i si no després, pues, depenent de les exigències i de les possibilitats de cadascú, pues, cada any o cada dos, depenent del nivell d'activitat. Però una valoració mèdica abans de fer activitat física és important, i si es fa amb regularitat, és que a més ajuda molt a fer aquesta activitat en millors condicions i a rendir millor, és molt gratificant. És la diferència entre anar a cegues o anar en coneixement. I si per conduir un cotxe es demana un carnet de conduir, pues per fer esport, com a mínim, s'hauria de demanar el que aquesta persona sàpiga que està en condicions de fer-ho, per la seva salut i per la seva seguretat. Que és que estem parlant de que cada any en Espanya s'estan enregistrant 30 o 40 casos de mort sobtada en relació amb l'esport, i d'aquestes morts sobtades, el 80 o el 90% són de tipus cardiològic i es podrien detectar, i en molts casos es podria evitar. I no només en la mort no sap de si és un esportista federat i professional o si és amateur, i si els diumenges en els amics, sí, o fa els triatlons que li agrada fer, saps? Això s'hauria de fer com un ABC bàsic de seguretat, i valdria la pena.
1: Pues ens quedem en això. Jo crec que ha sigut molt formativa també esta xerrada, que és el que busquem en esta secció. Així que moltíssimes gràcies, Cristina, per estar amb nosaltres, per apropar, no?, tot este coneixement dels serveis mèdics del club i posar-lo al servei tant dels nostres oients com dels futbolistes, de la gent de l'acadèmia i de tota la gent que envolta el valencianisme. Així que moltes gràcies i fins prompte.
2: Doncs moltes gràcies a vosaltres, i estem a la vostra disposició, perquè la prevenció al final és la millor jugada.
0: VCF Media Radio, la radio del sentiment.
3: Hola, soy Sato. No te pierdas mis goles en la radio del Valencia. Amunt.
0: Escolta VCF Media Radio desde qualsevol part del món per la app i el web del Valencia Club de Futbol. I ara en el... Els millors gols a VCF Radio.
4: Allá va Luis Rioja, el Sevilla, la pelota Munt y se va al gol. ¡Vamos!
1: ¡Vamos!
4: ¡Gol! ¡Barrenechea! ¡Barrenechea! ¡Barrenechea! ¡Gol! ¡Enzo Barrenechea al segundo pal! ¡Sí, señor! En una jugada balón parada, en una jugada de estrategia, la había botado Luis Rioja, el córner, y en el segundo pal estaba Enzo Barrenechea para rematar, para marcar, para avanzar al Valencia. Barrenechea marca y avanza el Valencia, sí señor. 0-1, minuto 35, guanya el Valencia, Barrenechea.
0: VCF Radio, la radio oficial del Valencia Club de Fútbol.
5: 100 anys d'història. Etern el sentiment. Eterna és l'il·lusió i les ganes de guanyar. Blanc i negre, tots els partits del València a UBCF Ràdio Safor. 87.6, la ràdio del sentiment.
6: València. El cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou Mestall arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència